0: dimarts 29 de setembre. Repassarem tot seguit el més destacat de l'actualitat local, però abans coneguem la previsió del temps per avui. A Emet, Jordi Oriós, bon dia.
1: Bon dia. Avui s'espera temps inestable i advers a Barcelona, amb cel molt ennuvolat i ruixats acompanyats de tempesta a tot el territori, que poden ser forts o molt forts i localment torrencials al litoral i al prelitoral. Perill important avui durant les hores centrals a tot el territori per acumulats de 30 a 40 litres per metre quadrat en una hora al Prepirineu i a la depressió central i, atenció, acumulats de més de 150 litres per metre quadrat en 2-3 hores al prelitoral i al litoral. A més, s'espera calamarsa i ratxes molt fortes de vent que poden assolir els 70-90 km per hora. A la mar, inclús, podria donar-se alguna mànega marina o fibló prop del litoral. Les temperatures màximes avui en descens no passaran dels 28 graus a Barcelona i Mataró, 27 a Sabadell i Vilanova i la Geltrú, 26 de màxima a Manresa i Vic, 25 a Igualada i Rubí. És una informació d'Emet.
0: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora com se circula per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, comencem aquest dimarts amb forta precaució per aquestes fortes pluges que ens esperen durant el dia d'avui, tot i que ara mateix no registrem cap accident nou. Això sí, tenim un accident durant aquesta matinada des de primera hora, que a hores d'ara manté tallada la AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en direcció Barcelona, i que deixa un desviament senyalitzat per la sortida 297 que provoca, però, menys d'un quilòmetre de retencions. D'altra banda, si parlem de retencions habituals, ja s'han format doncs amb intensitat els accessos de Barcelona. Des del Vallès destaquem que la C58 doncs, va força carregada des de Sant Quirze, congestionant fins i tot el nus de la Trinitat, per tant retencions intermitent amb tot aquest tram tot plegat de retruc, doncs també afecta en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. A la mateixa AP7 també hi ha cues en direcció Tarragona, al punt de Montornès del Vallès i també al tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Finalment, des del vessant Llobregat també destaquem doncs retencions habituals, sobretot per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Sant Andreu de la Barca i Molins de Rei durant més de 7 quilòmetres en direcció la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I pel que fa a Renfe, ha suspès la circulació de trens d'alta velocitat i els regionals R15 i R16 pel temporal de pluges entre les 9 i les 11 del matí. Aquest dimarts estem molt pendents al cel davant la previsió de pluges, sobretot al prelitoral i al litoral catalans, entre les 8 del matí i les 2 de la tarda. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat i ha demanat extremar la precaució a les zones que es poden veure més afectades, on es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. 13 comarques han rebut aquest dilluns a la nit un missatge és alert, avisant de les fortes precipitacions previstes. A la província de Barcelona en trobem la meitat. Al Maresme, el Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i el Penedès. Es preveuen pluges localment intenses però no generalitzades. Per això, hores d'ara, Protecció Civil no ha restringit la mobilitat al territori. Imma Soler, sotsdirectora.
3: No valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica.
0: Amb tot, no descarten fer nous enviaments d'alertes durant el dia d'avui en funció de com evolucioni la situació meteorològica. I en esports, parlem de bàsquet. Aquesta tarda el Barça s'enfronta al Dubai del tècnic ex-blaugrana Xavi Pascual en la segona jornada de l'Eurolliga. Sobre el partit ha parlat l'actual entrenador culer Alexander Sekulić.
4: It's an interesting situation. Xavi was a coach in Barça.
0: És una situació interessant. El Xavi era entrenador del Barça i jo ho era del Dubai, així que hem intercanviat els papers. Tots dos coneixem els equips, els jugadors, però potser jo una mica més perquè hem fet molts canvis, ha dit l'entrenador blaugrana. Doncs amb aquesta informació esportiva hem arribat a 2:15. Bon dia.

Artistes com Su, també Arnau Obiols, The Autumn Defense, Nacho Vegas o Marc Pujol seran alguns dels 26 concerts que es podran gaudir a diversos municipis del Camp de Tarragona. El certamen posarà música d'arrel, cançó d'autor, folk, pop, flamenc, reggae, dansa i propostes contemporànies entre el 2 d'octubre i el 13 de desembre. Com para just quan comença? Em preguntes què vull dir? Jo et pregunto a tu què penses? Doncs al ritme de Su ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Continua el temporal i a aquesta hora el Servei Meteorològic de Catalunya envia és alerta al Baix Empordà, on la pluja és més intensa. A l'àrea metropolitana de Barcelona la situació es normalitza, tot i que encara hi ha problemes a diverses línies del metro. En parlem de seguida. Abans, la informació de servei. I comencem precisament per la previsió del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
3: Bona tarda. Demà la inestabilitat no se'n va del tot de Catalunya. A la primera meitat del dia s'espera cel ennuvolat en general, encara amb probabilitat d'alguna precipitació ocasionalment acompanyada de tempesta, però en general s'esperen menys intenses que les d'avui. A la tarda, això sí, ja s'espera tendència a cel més clar en general al territori. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens seran de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 a Barcelona, 28 de màxima a Tarragona. És una informació d'EMET.
2: I coneguem la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Hores d'ara, la GI-644 continua tallada de Forallac a Serra de Daró en tots dos sentits per inundacions. La B-1415 està tallada entre Cerdanyola i Barcelona per esllavissades, també en amb dos sentits de la marxa. A la C-25 hi ha un carril obert per circular a Muntanyola en sentit Girona per un camió variat i això provoca intensitat. A la C-32, a l'autopista del Garraf, retencions de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, en sentit Sitges, per un accident que talla un carril. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies. Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Comencem, doncs, pendents de l'episodi de pluges que aquesta hora afecten la demarcació de Girona. Protecció Civil acaba d'enviar un missatge. És alerta al nord-est del Baix Empordà per pluges torrencials que duraran almenys fins les 9 de la nit. Àlex Eloi, bona tarda.
5: Bona tarda. Els xàfecs continuen descarregant a les comarques del Gironès i el Baix Empordà, que són les que han registrat les principals acumulacions, més de 100 litres per metre quadrat a punts com Cassà de la Selva o Torroella de Montgrí. Pel que fa als rius, preocupa el cabal del riu Daró, que ha superat el llindar de perill a la Bisbal d'Empordà amb 98,5 metres cúbics per segon. En total, durant aquest episodi, les trucades del telèfon d'emergència 112 superen les 1.600 i els bombers han atès més de 700 avisos, entre els que destaca el rescat d'una mare i el seu nadó de 5 mesos en un cotxe a Gavà que estaven sent arrossegats per l'aigua. En total, 9 persones han resultat ferides durant l'episodi de pluges, 6 han estat menys greu i 3 lleus. Pel que fa a la mobilitat, ja està totalment reoberta la Ronda de Dalt, mentre que continuen les afectacions del metro de Barcelona, Rodalies i els retards a l'aeroport del Prat.
2: Gràcies, Àlex. Més notícies. El president de la Generalitat anuncia que el govern pagarà la meitat de la compra d'un pis als majors de 40 anys. És una de les receptes estrelles que Salvador Illa ha proposat per fer front a l'emergència habitacional a Catalunya i ho ha fet a la primera sessió del debat de política general al Parlament de Catalunya. Lorena Enns.
6: Salvador Illa activa tres noves vies per intervenir al mercat de l'habitatge. La primera, Catalunya, posarà en marxa la compra conjunta de pisos entre la Generalitat i particulars de més de 40 anys. Es tracta d'una fórmula innovadora recollida al Codi Civil Català que permet als beneficiaris viure en aquell habitatge durant 40 o 50 anys amb dret a vendre'l durant aquest temps o deixar-lo en herència.
7: I al cap d'aquest període decidir si compra la resta d'habitatge o si no passa a ser propietat de la Generalitat, que hi ha portat uns diners i que garanteix, això és molt important, que aquest habitatge passa a ser un habitatge de protecció.
6: En paral·lel, el govern crearà un fons dotat amb 25 milions per evitar desnonaments a persones vulnerables i ampliarà els préstecs d'emancipació als 40 anys. El president també ha demanat a Junts que tingui altura política i permeti tramitar al Congrés els decrets aprovats avui pel govern central.
2: A tot això, a Mataró han desnonat avui una família amb una persona amb discapacitat, tot i l'oposició d'un grup de veïns i del sindicat de l'habitatge. El Jordi pateix una malaltia rara i la seva germana és mare de tres fills. Vivien en un pis de lloguer, propietat d'un gran tenidor des de feia 11 anys. Pilar Sánchez, del sindicat de l'habitatge de Mataró, creu que els decrets d'habitatge del govern espanyol haurien aturat aquest desnonament.
8: El decret d'avui, un desnonament d'aquestes condicions l'aturaria. Per tant, creiem que és molt important fer pressió fins a últim moment.
2: La família explica que no té alternativa habitacional més enllà de 3 nits d'hostal que els ofereixen els serveis socials i demanen que s'agilitzi el seu cas per accedir a un lloguer social. L'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, i extingeix la seva responsabilitat penal en la causa del procés en el qual estava processada per desobediència. Rovira no va arribar a ser jutjada per aquests fets perquè va fugir a Suïssa entre el maig del 2019 i el juliol del 2024. Un cop es va arxivar la causa per les mobilitzacions del tsunami democràtic a l'Audiència Nacional, Rovira va tornar a Catalunya amb tots els càrrecs retirats, excepte el delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre. El Suprem va remetre la seva causa a l'Audiència de Barcelona, que ara li ha aplicat l'amnistia. I a Sabadell, el PSC i el grup de Sabadell en Comú Podem han demanat la dimissió del regidor de Vox, César Gil, per simular un tret al clatell en el ple d'aquest dilluns en un gest dirigit a una assessora dels comuns que era entre el públic, Andreu Vinyes.
9: Sí, el gest es va produir mentre el ple debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. Vistes les imatges, l'alcaldessa Marta Ferrés ha anunciat que s'estudien accions legals contra el regidor de Vox.
10: Que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos i, evidentment, mirarem totes les opcions que ens donen el ROM legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
9: També estudien emprendre accions legals. Els comuns en considerar que el gest anava dirigit a una assessora del partit.
2: Més notícies. Foment del Treball proposa recuperar l'acomiadament objectiu per baixes mèdiques reiterades. És una de les fórmules de la patronal catalana per reduir l'absentisme laboral. Climent Sabater.
11: Recuperar la possibilitat d'acomiadar un treballador que agafa molt la baixa és una de les propostes que recull Foment del Treball en el llibre blanc de l'absentisme i amb el que busca reduir les baixes laborals que cada any tenen un cost de 6.000 milions d'euros a Catalunya, el doble que fa 5 anys. Ho explica el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
12: Plantegem recuperar la causa d'acomiadament objectiu per a absències reiterades, excloent-li, com és lògic, els supòsits de discapacitat i concretar molt millor les conductes de simulació o contraris a la recuperació.
11: La patronal catalana també proposa eliminar els complements salarials mentre dura la baixa o suprimir l'obligació de cotitzar durant el procés d'incapacitat. Foment del Treball demana un gran pacte per reduir l'absentisme amb més de 2 milions de processos per incapacitat cada any a Catalunya.
2: I la Fundació Equitat.org alerta que no hi ha eines per detectar l'absentisme escolar a Catalunya i demana polítiques més estables. Laura Hurtado.
13: El sistema català no disposa d'un registre propi per fer seguiment de l'absentisme laboral, una situació que s'ha vist agreujada per l'exclusió a les proves PISA. Helena Cintas, cap de projectes.
14: L'absentisme és una alerta, és un senyal de que alguna cosa no està funcionant. I, per tant, és un senyal que, si el sabem llegir i tenim les eines per actuar, permeten prevenir coses que poden derivar després en, per exemple, casos d'abandonament escolar prematur.
13: La Fundació assegura que l'absentisme és especialment crític a secundària i a l'educació postobligatòria.
2: Esports. I en esports, a punt d'acabar el partit del Barça a l'Eurolliga, a la pista del Dubai, Tarek Carazo. Bona tarda.
15: Bona tarda, un partit que semblava perdut pel conjunt blaugrana, però que ara mateix a 24 segons està en marcador de Dubai 92, Barça 87. Ho té complicat l'equip de Sekulic enfront del conjunt entrenat per Xavi Pascual, però encara hi té temps. En Rafinha queda pendent de proves mèdiques per determinar si pateix alguna lesió. El brasiler ha sigut substituït al descans del partit de la seva selecció davant d'Austràlia per unes molèsties a la cuixa dreta que no semblen importants. I el Barça d'handbol tanca la fase de grups del Mundial de Clubs amb victòria 51-15, més 36 sobre el Montada marroquí. Dijous s'enfrontaran al vespre hongarès a la final.
2: Gràcies, Àlex. Bona tarda.
15: Bona tarda.
2: I avui acabem amb la música de Su.
16: No t'has vist, suposo que encara tu no t'has vist.
2: És una de les artistes que forma part de la programació de la 13a edició del Festival Accents. 26 concerts que es podran gaudir a diversos municipis del Camp de Tarragona del 2 d'octubre al 13 de desembre. Doncs amb aquests acords de Su ens acomiadem. Gràcies per la vostra atenció. Tornem demà. Bona tarda. Adéu-siau.